0: tan guapa, Laura.
1: Moltes gràcies.
0: Laura Campello.
2: No? Que estàs molt bé, nina, que estàs.
0: Ai, nos hemos relajado. Estábamos como un poquito muy arriba.
2: Y al venir tú nos has bajado un poquito.
0: Pero bajar de bien, de placer.
1: Mira, sí, per això serveix la música,
0: ai,
1: també.
0: Ai, que placer. De veres, ben normal.
1: Anar amunt i anar a baix també quan se necessita.
0: Com estàs, Laura?
1: Molt bé.
0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
0: Tercer disco, ja.
2: Ja s'ha dit, no?
1: Laura. Sí.
2: Això sí que s'ha dit per als majors, avui en dia.
1: Ja.
2: Tercer disc, no?
1: Avui en dia és cosa... Sí, sí, important.
2: Important i complicada, la mateixa vegada.
1: Complicada,
2: sí.
1: Sí, sí. Sí. La veritat que sí.
0: I a més, quan ho fas tu una mica tot, no? Música, voz, letra... Ostres.
1: Sí, sí. Però bueno, sempre tinc al voltant molta gent ajudant-me, que si no, no se pot.
2: Uns
1: músics increïbles. Sí,
2: sí, sí. La veritat que sí. I el disc se diu Mapa.
1: Mapa.
2: Ahà.
1: Sí.
2: I Mapa de Mapa, o té clar que significa?
1: Pues Mapa és el nom del single,
2: vale,
1: d'una de les cançons, però també m'agradava anomenar-lo Mapa, perquè és com... jo veig el disc com un territori a recórrer.
2: Val.
1: I bueno, les cançons són les diferents parades per aturar-se i bueno, com per això m'agradava la idea de Mapa, no? Com aquest territori que recórrer i explorar. Uh-huh. Un territori sonor.
2: I el presentes dia 27 de setembre.
1: Sí.
2: I un lloc fantàstic, no?
1: Sí. Al Teatre de Santa Maria del Camí.
2: Molt bé.
1: Ahí estarem per a la presentació del disc, que m'acompanyaran musicazos, el José Lloret a la percussió, i Diego Iribe a la part electrònica i guitarres, i bueno, i un elenco ahí també de col·laboracions especials que tindrem. Estem preparant una cosa molt bonica.
0: Voy a proponerte algo. Hablábamos antes de la nit de l'art,
1: sí,
0: y es verdad que el arte nos permite que confluyan y convivan casi cualquier cosa, ¿no?
2: Sí,
0: nos hablábamos de una exposición muy particular que mezclaba el ping-pong con el espionaje, que tú dices, ¿cómo lo hace el artista? No lo sabemos. Lo descubriremos mañana en la Nit del Art. Pero creo que el arte nos permite jugar muchísimo. Vamos a jugar un poco.
2: Sí, nos gusta.
0: Vamos a seguir hablando de música, pero desde otro lugar, con esta amiga fantástica que nos presenta Pep Noguera. Vamos a presentarla primero con su propuesta, que es esta.

0: Chi portarà la pluja a scuola? Chi li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: Sigue a Hora 25 en las redes sociales.
3: En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.